0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7
1: FM.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7
1: FM.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: tall de llum demà a Sant Genís i disseminats per treballs de manteniment a la xarxa elèctrica. L'empresa E-Distribución ha anunciat una interrupció programada del subministrament elèctric que tindrà lloc demà dimarts amb afectacions a diversos sectors del nostre municipi. Aquesta mesura s'emmarca en la voluntat de la companyia d'incrementar la qualitat del servei mitjançant la realització de tasques de manteniment i de millora estructural a la xarxa de distribució local d'electricitat. Segons la planificació oficial, els treballs s'obligaran a suspendre el corrent elèctric durant bona part del matí, concretament de la franja horària que va des de les 4:45 de 8 i fins a les 11 aproximadament. L'afectació serà especialment visible i afectarà especialment a Sant Genís de Palafolls. L'interrupció d'energia s'estendrà per zones com el carrer Nou de Sant Genís, també el passatge de l'Estiu, Maixuclar, el carrer del Turó d'Oró i també el veïnat de Tron Vell. També es preveuen afectacions als carrers Begònia i al carrer de Can Palomeres, que formen part de l'urbanització de Ciutat Jardí, això sí, del terme municipal de Malgrat. Més enllà de Sant Genís, també es preveuen talls en el subministrament a la plaça Mestit, a Santa Maria, i al carrer Major, però sense especificar quin serà el tram afectat. La companyia elèctrica ha fet una crida a la precaució, recordant que a tots els veïns afectats, que totes aquestes línies s'han de considerar sempre en tensió durant el període de manteniment, i per tant, que no s'aprofiti la manca de corrent per fer tasques als domicilis, pensant que no hi passa pas corrent elèctric. Sovint, si les tasques finalitzen abans d'hora, doncs el que es fa és recuperar i restablir el subministrament de manera immediata i sense previ avís. I les barraques de Malgrat de Mar tindran Triquell com a cap de cartell. Les barraques del municipi veí ja tenen a punt tota la seva artilleria musical per aquesta propera festa major de Sant Roc al mes d'agost. Després d'anys d'inactivitat, l'associació de barraques ha tornat a organitzar i agafar les regnes de l'organització amb l'objectiu de recuperar un model de festa molt més proper, participatiu i associatiu. El cartell d'enguany, que ja s'ha desvelat completament, manté les dues nits de música a la platja just al costat de la plaça Xesco Boix. La programació arrencarà el divendres dia 14 amb una proposta eclèctica que inclou les actuacions de Mighty Fire, de Romantic Dimoni i també el ritme festiu de Balkan Bomba, per acabar la jornada amb l'energia de la DJ Trapella. L'endemà, dissabte, el dia 15, el protagonisme recaurà en Triquell, que es presenta com el gran cap de cartell d'aquesta edició, acompanyat per la música de Factory i també de les versions de la Tropical. Tot i que es manté l'espai dels darrers anys, la platja, l'escenari, s'orientarà directament cap al mar per fer del concert l'experiència central de la celebració. En aquest cas, l'Ajuntament de Malgrat de Mar enguany ha formalitzat un conveni de col·laboració amb aquesta associació de barraques per tal que sigui aquesta qui contracti els grups i faci la difusió per un valor de 65.000 euros, mentre que el consistori assumirà la resta de despeses logístiques. Amb aquest esforç conjunt es busca que les entitats juvenils del municipi tornin a ser les veritables protagonistes de la Festa Major després de l'edició de l'any passat, en la que es va rebre moltes crítiques per part de l'organització. De moment és tot i tornem a més informació just d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
1: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Bon dia, bon dia. Comencem la setmana amb bon peu. Avui és dilluns 13 de juliol i són les 10 i 5 del matí aquí a Ràdio Palafolls. Un dilluns més, arrenquem el de gorra, el programa que us acompanyarà tot l'estiu amb la millor música dels grans clàssics dels 80 fins als èxits més actuals. Com cada matí us portem l'agenda de plans amb el Noto Verdis perquè no us falti res per gaudir aquesta setmana. En Quim Serra ens explicarà el temps que ens espera i com no podia faltar per començar bé la setmana el nostre concurs de cada dia, el de gorra. Quedeu-vos perquè ara us explicarem tots els detalls en una estoneta i com podeu participar. Comencem el programa.
1: Una amistat con Dios.
2: No busquis fora el que pots aconseguir.

Ja toca, ja arriba un dilluns més al concurs de gorra. Avui el premi és per llepar-se els dits. Sortegem un menú doble al restaurant Casa Estabanet, aquí mateix a Palafolls. Un restaurant històric especialitzat en cuina tradicional catalana, carns a la brasa, receptes casolanes, on trobareu plats tan espectaculars com han fet tota la vida a l'Estabanet. A més, compta amb una bona terrassa, així que no teniu cap excusa per fer un àpat com cal, sempre sense complicar-vos la vida. Així que estigueu ben atents, perquè ara us explicarem la pregunta d'avui i com podeu emportar-vos-el. La pregunta d'avui és facileta, perquè ens heu d'explicar quin és el vostre menjar casolà preferit. Vedella amb bolets, no, mira, jo sóc de botifarra, aquí som de carn, aquí som de peix, aquí som vegetarians. Quin és el vostre dinar casolà preferit? Recordem, com sempre, trucades al 93-761-4701. Ens podeu escriure un mail a estiu@radiopalafolls.cat o ens podeu enviar un WhatsApp al 607-64-65-66. Tornarem a repetir, 93-761-4701, estiu@radiopalafolls.cat i WhatsApps al 607-64-65-66. Expliqueu-vos quin és el vostre menjar casolà preferit. Continuem amb el de gorra d'avui.

0: Arriba el moment de la previsió del temps d'avui. Quim Serra, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. La situació meteorològica continua marcada bàsicament per l'estabilitat i per l'ambient molt xafogós. De fet, aquest cap de setmana, tot i que han baixat les temperatures, s'ha mantingut la humitat ambiental molt elevada, amb alguns núvols, sobretot ahir diumenge, estones arribaven fins i tot a tapar el cel, o com a molt teníem una mica de ressol, i aquests núvols doncs, denoten justament aquesta humitat ambiental molt alta i, per tant, una sensació de xafogor també molt i molt marcada, malgrat les temperatures no pugin gaire. De tota manera, al llarg dels pròxims dies, si d'alguna cosa parlem, és de la continuïtat de la calor, sobretot en alçada, que s'ha de reforçar al llarg d'aquesta setmana i probablement també la setmana vinent, i tot plegat farà que haguem d'estar atents amb l'evolució de les temperatures, perquè en funció de com variï la humitat, podrem tornar a tenir màximes disparades. Això pot passar aquest proper dimecres, d'aquí un parell de dies. De moment, avui i demà, les temperatures a ratlla, això sí, amb humitat ambiental elevada i, per tant, amb molta sensació de xafogor, però atenció, perquè dimecres tornaríem a fregar els 35 graus en alguns punts de la costa maresmenca i els 36-37 cap a l'interior de la comarca. Per tant, calor que tornarà a ser ben intensa. Després de cara a dijous, els termòmetres es tornarien a desinflar una mica, però sempre amb temperatures realment molt altes i per sobre dels 30 graus a la major part de la comarca. Per la seva banda, les temperatures nocturnes doncs, també seran altes, encara aquests últims dies per sota dels 25 graus, però de cara a demà i sobretot demà passat també tindrem temperatures nocturnes que seran tòrrides i, per tant, superaran els 25 graus. D'entrada, amb vents fluixos, situació marítima tranquil·la, avui també de cara a demà, a tota la costa maresmenca, i dimecres, el que dèiem, ambient càlid, tòrrid, novament, amb màximes de fins a 35 graus en alguns punts de la costa i cap als 37 a l'interior de la comarca, amb un temps que continuaria completament assolellat a tota la comarca.
2: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol, moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Ax número 2.
1: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Ja estic veient que serà un patiment això de llegir missatges de menjar tot el matí. Això, al migdia amb tota la gana, serà una tortura. Sonava Stolen Dance del duet alemany Milky Chance i canviem una miqueta amb Juanes, amb el seu Yerbatero.
1: Èxit sense pausa, un rere l'altre. No, no, no, no. A Ràdio Palafolls.

0: L'Ajuntament de Palafolls obre un procés de participació per avaluar l'èxit de l'última edició del Festival Fem Palafolls. Un cop finalitzades els actes d'aquest Fem Palafolls d'enguany, que va omplir de vida el nostre municipi el passat mes de juny, del 26 al 28, el consistori ha engegat la maquinària per analitzar-ne tot el desenvolupament. Amb la voluntat de mantenir el diàleg obert amb la ciutadania, l'Ajuntament ha posat a disposició dels veïns i veïnes una enquesta digital de satisfacció per tal de recollir impressions, crítiques constructives i alhora també suggeriments sobre les activitats realitzades. Aquesta iniciativa, impulsada des de la Regidoria de Participació Ciutadana, busca compartir l'opinió dels assistents en una eina útil per millorar de cara a l'edició de l'any que ve. El formulari, que és totalment anònim, planteja una vintena de preguntes relacionades amb la programació del festival i es pot completar de manera ràpida en poc més de 3 minuts. Tot i que no es demana la identitat del votant, l'enquesta sí que sol·licita algunes dades del perfil, com són la franja d'edat, el gènere i el lloc de residència exacte dins del nostre municipi, per tal de segmentar millor els resultats. El termini per participar en aquest procés de valoració es va obrir la setmana passada i es mantindrà actiu durant 2 setmanes més, finalitzant el proper dia 24 de juliol. Una vegada es tanqui el període de recollida de dades, les regidories, tant de Participació Ciutadana com també de Comunicació, treballaran conjuntament en el processament de tota aquesta informació per fer públics els resultats posteriorment a tota la població. Amb aquesta mesura, el consistori referma el seu compromís per fer partícips els palafollencs en la construcció, diuen, i millora dels esdeveniments culturals del nostre poble. I ja tenim els primers noms de les barraques de la Festa Major d'enguany a Palafolls. Són els guanyadors del concurs Mosca, que s'ha celebrat aquest dissabte al teatre. Hi havia 6 finalistes i finalment els guanyadors han estat Indivio i Mosca Van, que van imposar-se amb el vot del jurat i el popular respectivament, i a banda de guanyar 450 euros cadascun, seran els taloners a l'Alterfesta de Palafolls aquest proper mes de setembre. Felicitats i ens veiem dalt dels escenaris aquest mes de setembre. I de moment és tot i tornem amb més informació just d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Seguim en directe de Gorra, avui dilluns 13. Durant el matí d'avui preguntem el vostre menjar casolà preferit. Quin és el plat que us podríeu menjar cada dia i no us cansaríeu mai? Preguntem això perquè avui precisament estem sortejant un menú per a dues persones a l'Estabanet de Palafolls, el restaurant clàssic de menjar casolà, cuina tradicional catalana de tota la vida, i només ens heu de dir quin és el plat casolà preferit. Fer-nos passar gana una estona, truqueu-nos al 93 761 4701, escriviu-nos un correu a estiu@radiopalafolls.cat i whatsapps al 607 64 65 66. Escolliu un plat, quin és el vostre plat preferit, i ens truqueu al 93 761 4701, estiu@radiopalafolls.cat i whatsapps al 607 64 65 66. Continuem amb el de Gorra.
1: Sin 7.7 FM.

0: ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. A Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.

0: sonava You Can Hurry Love, la versió que va fer Phil Collins de la Supreme l'any 82, seguit de One Wish de Roxette, i continuarem anant al súper a comprar, supermercat del Lil Dami.
1: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.
2: Potser aquest no és el lloc indicat.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Escoltes? Ràdio Palafolls. 107.7 FM. Ràdio.

0: No t'ho perdis.
1: Avui som dilluns 13 de juliol. Repassem les principals activitats culturals d'aquests dies.
0: No t'ho perdis.
1: El proper divendres 17 de juliol, l'urbanització de Mas Reixac celebrarà un any més la seva festa d'estiu. La programació, que inclou un sopar a la fresca i una actuació musical, es concentrarà en una única jornada que començarà a 8:45 del vespre. Abans de l'inici del concert, la celebració servirà també per retre un homenatge a la veïna Pepi Rosso, antiga presidenta de l'Associació de Veïns de Mas Reixac i una figura molt implicada en la vida social del municipi. Amb aquest motiu, l'espai on tradicionalment se celebra la festa del barri, fins ara conegut com a Parc de Mas Reixac, passarà a anomenar-se Plaça Pepi Rosso, en reconeixement a la seva trajectòria i compromís amb el barri. Un cop finalitzat aquest acte, la festa continuarà amb un concert de la banda del Drac. A Palafolls continua l'exposició fotogràfica Escac i Mat a la sala d'exposicions de l'Escola Municipal de Música i Dansa organitzat per l'Associació Fotogràfica de Blanes. La mostra reuneix prop d'una trentena de fotografies de diferents autors i autores de l'entitat blanenca, totes elles inspirades en el món dels escacs. L'exposició romandrà oberta durant els mesos de juliol i agost. Aquest estiu, el local jove de Can Valla torna a portar els joves de Palafolls a viure un dia a Port Aventura. La sortida serà el 23 de juliol, amb autocar que sortirà a les 8 del matí. L'activitat forma part del programa Estiu Jove 26, que aquest any combina rutes de muntanya, cursos de formació i, com a colofó, aquesta jornada de parc temàtic per als més joves del municipi. Pel que fa al preu, la sortida costa 32 euros per als menors de 18 anys i 41 euros pels majors d'edat.
0: No t'ho perdis.
1: Al centre de Blanes ja està instal·lada i en funcionament la fira d'atraccions tant al Passeig de Mar com a l'antic camp de futbol dels Pins amb motiu de la festa major de Santa Anna que se celebra la propera setmana. Les atraccions començaran demà la seva activitat i allà hi seran fins dilluns dia 27.
0: No t'ho perdis.
1: Aquest 2026, Tordera celebra els 50 anys de l'associació La Nostra Dansa. I per això l'estiu arriba carregat de dansa a la plaça de l'Església. Cada divendres s'hi fan les tradicionals audicions de sardanes obertes a tothom qui vulgui ballar o simplement gaudir de la música. Els dissabtes de juliol el torn és pels grups de ball folk, que ompliran la plaça d'un altre tipus de dansa popular.
0: No t'ho perdis.
1: Si busqueu una estona de calma enmig de l'estiu, a Malgrat de Mar teniu una cita interessant. La sessió Ioga per la Salut, Respiració i Gestió Emocional serà aquest dissabte 18 de juliol a les 10 del matí a l'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar. Una proposta pensada per treballar la respiració i les eines per gestionar les emocions a través del ioga, ideal per desconnectar i cuidar-se una mica per dins, també a l'estiu. La propera edició dels Embastats de Malgrat de Mar serà el 25 de juliol, coincidint amb el 15è aniversari de l'activitat. Els Embastats es tracta d'una representació teatral del Malgrat de l'època de la pesta bubònica. Els actors i actrius expliquen teatralitzadament una història que parteix d'un fet històricament verídic relacionat amb aquesta pandèmia. Per veure aquest espectacle s'organitzen grups d'aproximadament 50 persones i es va seguint un recorregut pels espais més emblemàtics del municipi, on s'hi ha treballat per decorar la zona i recrear un ambient propi i idoni de l'època.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: 107.7 FM.

d'aquest route dels màgics anem fins al 2006 amb la caja de Pandora. Acuérdate bien de mi cara. 107.7 FM.

0: I'm So Excited, de les californianes The Pointer Sisters, de l'any 83, i ens quedem a Califòrnia, però avancem fins 21 anys al 2004 i anem amb Where is the Love, dels Black Eyed Peas.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: Cada cançó al seu moment.
1: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Palafoll-Renau el servei Rula per seguir acompanyant joves i famílies en la prevenció de conductes de risc. L'Ajuntament de Palafolls ha refermat el seu compromís amb el benestar de la joventut local mitjançant la renovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme. Aquesta signatura garanteix la continuïtat aquí al nostre municipi del servei Rula, un recurs que ja s'ha consolidat com a referent tant per adolescents com també per al seu entorn més proper. Segons ha explicat el tècnic de joventut de l'Ajuntament de Palafolls, Albert Muñoz, la Rula és un servei de prevenció i orientació que, si bé s'adreça especialment als joves, també abraça les seves famílies i també els professionals que treballen de forma directa amb aquests joves. Muñoz ha subratllat que el servei se centra a oferir informació, assessorament i acompanyament en qüestions que sovint generen preocupació en aquesta etapa vital, com són el consum de drogues o també els usos de les pantalles, sempre abordant aquestes temàtiques des d'una vessant educativa i de la promoció de la salut.
1: Bé, doncs l'Ajuntament de Palafolls ha renovat el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per continuar oferint al municipi el servei Rula. Recordar que la Rula és un servei de prevenció i orientació adreçat especialment als adolescents i joves, però també a les seves famílies i als professionals que hi treballen. També ofereix informació, assessorament i acompanyament en qüestions relacionades amb el consum de drogues i els usos de pantalles, sempre des d'una perspectiva educativa i de promoció de la salut.
0: Més enllà de l'atenció individual i estrictament confidencial, el tècnic ha destacat que el servei té una forta presència en la comunitat a través de la realització de tallers als centres educatius i també diverses accions de prevenció comunitària. Tot plegat es realitza de forma coordinada amb els serveis socials del nostre Ajuntament, l'Àrea de Joventut, les escoles i l'Institut de Palafolls, asseguren així una xarxa de suport sòlida i integral per als joves de Palafolls.
1: A més d'aquesta atenció individual i confidencial, el servei desenvolupa tallers als centres educatius, accions de prevenció comunitària i treballa de manera coordinada amb serveis socials i l'Àrea de Joventut, a més dels centres educatius del municipi. Amb aquesta renovació, l'Ajuntament referma el seu compromís amb la prevenció i el benestar dels joves de Palafolls, garantint així la continuïtat d'un servei que s'ha consolidat com un recurs de referència tant pels adolescents i les seves famílies. I bé, per últim, només dir que si per més informació o per concertar cita o pel que sigui, doncs que recordar que es poden posar en contacte amb l'Àrea de Joventut, amb serveis socials o amb l'Ajuntament, i nosaltres doncs, ja acompanyarem com requereixi la situació.
0: D'aquesta manera i amb aquesta renovació, el consistori garanteix que el recurs segueix operatiu i accessible pels joves que ho necessitin. En aquest sentit, Muñoz ha recordat que qualsevol persona interessada en rebre més informació o en concertar una cita es pot posar en contacte directament amb l'Àrea de Joventut, els serveis socials o el propi Ajuntament, des d'on s'oferirà l'acompanyament necessari segons es requereixi cada una de les situacions particulars. El projecte, a més, recordem-ho, es desenvolupa, com dèiem, des del Consell Comarcal del Maresme i de manera compartida amb els municipis de Calella, Malgrat, Tordera i Vilassar. De moment és tot. Més informació d'aquí una hora. Serà la una, l'informatiu del migdia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
6: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
7: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
8: Pensat que finalment estigui tot el poble emocionat.
9: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
10: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
11: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
12: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
13: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
14: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que et repeteixen.
15: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
16: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
17: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
18: De gorra, amb Ràdio Palafolls.
19: Uf!
18: És dilluns.
19: Molt bé, estupendo.
20: Jo aquest estiu també em posaré la gorra.
19: Perfecte. Sí, senyor.
21: Com m'agrada el gelat celestiu.
22: Per califragilístico espialidoso.
19: Molt bé, eh?
21: La barbacoa, la barbacoa.
20: Estiu tot a cucavio.
19: Sí, senyor.
23: Concerts, dinars, nits d'hotel, aventures nàutiques, vols en ultralleuger, sopars i parcs aquàtics. Enamorada! Passa l'estiu de gorra a Ràdio Palafolls.

0: diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: Escoltes, Ràdio Palafolls. 107.

Seguim el La Gorra aquest matí de dilluns a Ràdio Palafolls. Recordem que durant el matí d'avui sortegem un menú per dues persones a l'espectacular restaurant Estabanet d'aquí de Palafolls, on podreu gaudir d'un bon àpat de cuina casolana típica catalana. I la cosa és que ens esteu escrivint i trucant, explicant-nos el vostre plat casolà preferit, i estem aquí fent gana, fent gana. Hem rebut fins i tot foto de plats, eh? Això, a aquesta hora, passa cruel, cruel. Teniu encara temps fins minuts abans de la una per explicar-nos el vostre menjar casolà preferit. Recordem, telèfons 93-761-4701. Escriviu-nos un correu estiu@radiopalafolls.cat o whatsapps al 607-64-65.

0: Escoltem aquesta versió de I Shot the Sheriff que va fer Warren G l'any 1997 d'aquest clàssic de Bob Marley, i anem fins al 2009 amb Fito Fitipaldis, Los Huesos de los Besos.
1: Així sonen els èxits a Ràdio Palafolls.

I ara sí, arribem al tram final de la gorra d'avui. Toca resoldre el concurs i descobrir qui guanya un menú per dues persones a l'Estabanet de Palafolls. Heu dit de tot, eh? Carns, arrossos, peix i fins i tot hem escoltat plats d'hivern, de sopa, de galets, de cullera. I aquesta gent no passa prou calor aquest estiu o què està passant? Moltíssimes gràcies a tothom per haver participat avui i ara, com toca cada dia, farem la trucada entre totes les trucades i missatges que hem rebut aquest matí i el missatge del dia, efectivament, s'ha de ser un... Quina gana que tinc, un m'estic morint de gana i un sisplau, vull anar a l'Estabanet. Heu de dir, m'estic morint de gana. Procedirem a fer la trucada.

Important, només despenjar. M'estic morint de gana, sense dir absolutament res més abans. Ara sí, sentim el telèfon. M'estic morint de gana.

0: perfecte, no?
1: Sí, sí, genial, genial.
0: Com et dius?
1: Anna.
0: Anna, estàs trucant d'aquí, de Palafolls?
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, molt bé, perfecte, llavors ja coneixes, no, l'Estebanet?
1: Home, i tant que el conec, ja.
0: Ah, perfecte, és un clàssic, no?
1: I tant.
0: Molt bé, doncs quedem així, passes un dia per la ràdio.
1: Vale, perfecte.
0: Doncs moltíssimes ja gràcies per trucar.
1: Merci a vosaltres.
0: Que tinguis molt bon dia.
1: Igualment, adeu.
0: Adeu. Sentíem, què t'ha tocat? Doncs amb això arribem al final. L'Anna s'emporta el menú per anar a estrenar l'Estebanet. I fins aquí el programa d'avui dilluns. Ha estat un plaer començar la setmana amb vosaltres i us deixem amb l'informatiu de la una i demà ens tornem a escoltar per seguir gaudint de l'estiu junts. Que passeu molt bon dia.
2: Si algú et pregunta, recorda, escolta Ràdio Palafolls 107.7 FM.

0: En punt la una. Ha obert ja l'enquesta ciutadana per poder avaluar l'últim festival del Fem Palafolls.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

Ja s'ha obert el procés de participació perquè els assistents en el darrer festival FEM puguin avaluar el desenvolupament dels actes celebrats a finals d'aquest passat mes de juny. Mitjançant una enquesta digital anònima, disponible fins al 24 de juliol, els veïns poden compartir impressions i suggeriments sobre la programació realitzada. Els resultats de la consulta, juntament amb les valoracions internes dels organitzadors, serviran per introduir millores en l'edició de l'any vinent. L'Ajuntament processarà tota la informació per fer-la pública i reformar el seu compromís amb la millora dels esdeveniments culturals del nostre municipi. Avui és dilluns, avui ja és 13 de juliol.

0: Avui també us explicarem que l'Ajuntament de Palafolls ha renovat el conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per garantir la continuïtat del servei Rula durant d'orientació per a adolescents i famílies. El recurs ofereix assessorament sobre el consum de drogues i també l'ús de pantalles des d'una perspectiva educativa i de promoció de la salut. A més de l'atenció confidenciada, el projecte també realitza tallers a escoles i accions comunitàries coordinades amb els serveis socials i l'àrea de joventut local. Les persones interessades poden contactar directament amb el consistori per rebre l'acompanyament professional que requereix cada una de les situacions. I aquest divendres al vespre s'inaugurarà oficialment amb un nou nom la plaça central de Marreixac, en homenatge en aquest cas a Pepi Rosso, que va ser figura clau en el teixit associatiu d'aquesta urbanització que comparteix entre Palafolls i Tordera. L'acte reconeix la seva llarga trajectòria al capdavant de l'associació de veïns, des d'on va revitalitzar les festes del barri i va fomentar el compromís social. La cerimònia comptarà amb la presència dels alcaldes de Palafolls i Tordera i, a més, dels dos municipis, alcaldes de Palafolls i Tordera, donar que el caràcter compartit d'aquesta urbanització on Rosso era molt apreciada. Amb aquesta dedicació, el veïnat vol perpetuar el llegat d'una persona molt implicada tant en la vida social com també política de Palafolls. I atenció, perquè l'empresa E-Distribución realitzarà demà dimarts una interrupció del subministrament elèctric entre 8:15 del matí i 11:00 per tal de millorar la qualitat de la xarxa local. L'afectació serà especialment notable i sensible a Sant Genís, incloent doncs el carrer Nou de Sant Genís, el passatge de l'estiu, zones com Maixuclar o Tronc Vell. La companyia recomana considerar les línies sempre en tensió, ja que el servei es podria restablir abans d'hora si les tasques tècniques finalitzen amb antelació. Es demana doncs als veïns que no manipulin les instal·lacions domèstiques per evitar accidents durant aquest període de millora estructural. I els grups Indivio i Mosca Band s'han proclamat guanyadors del concurs Mosca del nostre municipi, celebrat aquest dissabte al teatre davant del públic i del jurat, que són els que triaven els dos guanyadors. Com a premi, les dues formacions reben 450 euros i el dret a actuar com a taloners a l'Alterfesta el proper mes de setembre. I precisament parlant de barraques, però de Malgrat de Mar, tornen a tenir un model de gestió associativa i Triquell serà el cap de cartell de nit del dissabte 15 d'agost. La programació a la platja s'iniciarà el dia 14 amb balc amb bomba i DJ Trapella en un espai on l'escenari s'orientarà enguany cap al mar per tal de millorar, diuen, l'experiència sonora. L'Ajuntament destina 65.000 euros a la contractació artística, mentre també assumeix directament els serveis de seguretat, neteja o punt lila. Aquest nou impuls a Malgrat de Mar busca recuperar el caràcter popular de l'esdeveniment. I tot plegat amb un dilluns amb cel ennuvolat, mig ennuvolat, per la presència doncs, aquests núvols alts i mitjans, que no són gens importants, per tant no s'esperen precipitacions, vents fluixos de component sud-oest. Mar en estat de marejola, maries de maró, les temperatures mínimes es mantenen gaire sense canvis importants i oscil·len entre els 19 i els 25 graus de temperatura aquest dilluns al Maresme. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. L'Ajuntament obre un procés de participació per avaluar l'èxit de l'última edició del Festival Fem Palafolls. Un cop finalitzats els actes del Festival Fem Palafolls, que va omplir de vida el municipi els passats 26, 27 i 28 de juny, el consistori ha engegat la maquinària per tal d'analitzar-la el desenvolupament. Amb la voluntat de mantenir un diàleg obert amb la ciutadania, l'Ajuntament ha posat a disposició dels veïns i veïnes una enquesta digital de satisfacció per recollir impressions, crítiques constructives i també suggeriments sobre les activitats realitzades. Aquesta iniciativa, impulsada des de la Regidoria de Promoció Ciutadana, busca convertir l'opinió dels assistents en una eina útil per tal de millorar de cara a l'edició de l'any vinent. El formulari, que és totalment anònim, planteja una vintena de preguntes relacionades amb la promoció del festival i es pot completar de manera ràpida en poc més de 3 minuts. Tot i que no es demana la identitat del votant, l'enquesta sí que sol·licita algunes dades de perfil, com la franja d'edat, el gènere o fins i tot el rol al lloc de residència, per tal de segmentar millor els resultats. Susana Pla és regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Des de fa pocs dies hem publicat l'enquesta del FEM i el que intentem és recollir una mica doncs, les sensacions de la gent que hi ha participat o que hi ha treballat o que hi ha... Bueno, al final aquestes coses es fan entre tots, no? I per tant és captar aquestes sensacions i sobretot doncs, que ens doni els inputs per poder millorar de cares a la propera edició, que seria el 2027.
0: La regidora explica que aquestes enquestes, conjuntament amb les valoracions que es fan internament entre els organitzadors i els establiments participants, permeten analitzar la recerca de millores d'aquest certamen de cara a properes edicions.
1: També fem, no, amb les diferents gent que hi participa, doncs fem aquestes xerrades, no, de revisió i d'avaluació de com ha anat, i amb aquesta enquesta, tot, la suma de tot, doncs, ens serveix, doncs, per poder millorar a les properes edicions.
0: El termini per participar en aquest procés de valoració es va obrir el passat 10 de juliol i es mantindrà actiu durant dues setmanes més, finalitzant entorn al 24 de juliol. Una vegada es tanqui el període de recollida de dades, les regidories de Participació Ciutadana i de Comunicació treballaran conjuntament en el processament d'aquesta informació per fer públics els resultats posteriorment a tota la ciutadania. Amb aquesta mesura, el consistori referma el seu compromís per fer partícips als palafollencs en la construcció i millora, diuen, dels esdeveniments culturals que s'organitzen a Palafolls. Palafolls renova el servei Rula per seguir acompanyant joves i famílies en la prevenció de conductes de risc. L'Ajuntament de Palafolls ha refermat el seu compromís amb el benestar de la joventut local mitjançant la renovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme. Aquesta assignatura garanteix la continuïtat al municipi del servei Rula. Es tracta d'un recurs que ja s'ha consolidat com a referent tant per als adolescents com també per al seu entorn més proper. Segons ha explicat el tècnic de joventut Albert Muñoz, la Rula és un servei de prevenció i d'orientació que, si bé s'adreça especialment als joves, també abraça les seves famílies i els professionals que hi treballen de forma directa. Muñoz ha subratllat que el servei se centra en oferir informació, assessorament i acompanyament en qüestions que sovint generen preocupació en aquesta etapa vital, com són el consum de drogues i també els usos de les pantalles, sempre abordant aquestes temàtiques des d'una vessant educativa i de promoció de la salut.
2: Bé, doncs l'Ajuntament de Palafolls ha renovat el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per continuar oferint al municipi el servei Rula. Recordar que la Rula és un servei de prevenció i orientació adreçat especialment als adolescents i joves, però també a les seves famílies i als professionals que hi treballen. També ofereix informació, assessorament i acompanyament en qüestions relacionades amb el consum de drogues i els usos de pantalles, sempre des d'una perspectiva educativa i de promoció de la salut.
0: Més enllà de l'atenció individual i estrictament confidencial que ofereix el servei, el tècnic també destaca que la Rula té una forta presència en la comunitat a través de realització de tallers als centres educatius i també diverses accions de prevenció comunitària. Tot plegat es realitza de manera coordinada amb els serveis municipals, amb els serveis socials del nostre municipi, l'àrea de joventut, les escoles i l'Institut de Palafolls, assegurant així una xarxa de suport sòlida i integral per als joves del nostre municipi.
2: A més d'aquesta atenció individual i confidencial, el servei desenvolupa tallers als centres educatius, accions de prevenció comunitària i treballa de manera coordinada amb serveis socials i l'àrea de joventut, a més dels centres educatius del municipi. Amb aquesta renovació, l'Ajuntament referma el seu compromís amb la prevenció i el benestar dels joves de Palafolls, garantint així la continuïtat d'un servei que s'ha consolidat com un recurs de referència tant pels adolescents i les seves famílies. I bé, per últim, només dic que si per més informació o per concertar cita o pel que sigui, doncs que recordar que es poden posar en contacte amb l'àrea de joventut, amb serveis socials o amb l'Ajuntament, i nosaltres doncs ja acompanyarem com requereixi la situació.
0: Amb aquesta renovació, el consistori garanteix que el recurs segueix operatiu i accessible. En aquest sentit, Muñoz ha recordat que qualsevol persona interessada en rebre més informació o fins i tot en concertar una cita es pot adreçar directament a l'àrea de joventut, als serveis socials o al propi Ajuntament, des d'on s'oferirà l'acompanyament necessari segons requereixi cada una de les situacions particulars. El projecte, recordem-ho, es desenvolupa de manera compartida amb els municipis de Calella, Malgrat, Tordera i Vilassar. Marreixac dedicarà la seva plaça central a Pepi Rosso. L'urbanització de Marreixac retrà homenatge aquest divendres a Pepi Rosso, una de les figures més estimades i implicades en la vida social d'aquesta urbanització i, de fet, de tot Palafolls. Coincidint amb l'inici de les festes veïnals, la plaça central de l'urbanització passarà a portar el seu nom com a reconeixement a la seva trajectòria i al seu compromís amb la comunitat. Rosso, que va morir el juny de l'any passat, és recordada especialment per la seva llarga etapa al capdavant de l'Associació de Veïns de Marreixac, entitat que va presidir durant molts anys. Durant aquest temps va treballar activament per dinamitzar la vida al barri, impulsant iniciatives i recuperant, per exemple, les festes veïnals, que amb els anys s'han convertit en una de les cites més esperades per tota l'urbanització. Més enllà de la seva tasca associativa, també va mantenir una intensa implicació en la vida social, cultural i política de Palafolls, fet que la va convertir en una persona coneguda i apreciada tant pels veïns com també per les entitats del nostre municipi. Per aquest motiu, els veïns han impulsat la iniciativa de donar aquest nom de la plaça central de Marreixac, l'espai neuràlgic de urbanització on cada any de fet se celebren precisament aquestes festes que ella mateixa va contribuir a revitalitzar. L'acte d'inauguració està previst que sigui aquest divendres a 3:15 del vespre i comptarà amb la presència de l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, i també de l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías. La participació dels dos consistoris respon bàsicament al fet que aquesta urbanització, Marreixac, és compartida entre aquests dos municipis, amb els quals Pepi Rosso doncs, va mantenir una estreta relació durant els seus anys de dedicació a l'urbanització. Tall de llum demà, especialment a Sant Genís i també a altres punts del nostre municipi per treballs de manteniment a la xarxa elèctrica. L'empresa de distribució ha anunciat una interrupció programada del subministrament elèctric que tindrà lloc demà dimarts amb afectacions a diversos sectors del municipi. Aquesta mesura s'emmarca en la voluntat de la companyia d'incrementar la qualitat del servei mitjançant la realització de tasques de manteniment i de millora estructural de la xarxa de distribució local d'electricitat. Segons la planificació oficial, els treballs s'obligaran a suspendre el corrent elèctric durant bona part del matí. Concretament, la previsió és que sigui de 7:45 i fins a 11:00. L'afectació serà especialment visible i notòria a Sant Genís de Palafolls. Interrupció d'energia s'estendrà per zones com el carrer Nou de Sant Genís, el passatge de l'Estiu, Maixuclà, el carrer del Turó d'Oró, el veïnat de Tronc Vell. També es preveuen afectacions al carrer Begònies i al carrer de Can Palomeres, que és de la part malgratenca de Ciutat Jardí. Més enllà de Sant Genís, també es preveuen talls en el subministrament, per exemple, a la plaça de Mestit, això és el barri de Santa Maria, i també al carrer Major, sense que s'hagi especificat quin tram és l'afectat, o si bé és tota aquesta via. La companyia elèctrica ha fet una crida a la precaució, recordant als veïns afectats que les línies s'han de considerar sempre en tensió durant el període de manteniment i, per tant, que no s'aprofiti la manca de corrent per fer tasques als domicilis pensant, però precisament, que no passa res, que no hi ha corrent elèctric en aquell moment a la xarxa. Sovint, les tasques tècniques finalitzen molt abans de l'horari previst i el subministrament es podria restablir de manera immediata, sense previ avís.

Doncs ja tenim els primers noms confirmadíssims de les barraques de la Festa Major de Palafolls. No són els caps de cartell, són els taloners, perquè són els guanyadors del concurs Mosca que s'ha celebrat aquest dissabte passat al vespre al Teatre de Palafolls. Això que escolteu són els Mosca Band, que van ser els guanyadors gràcies al vot popular dels assistents en aquest concert. I els altres són els guanyadors del vot del jurat, i són els Indivio. Els dos, Indivio i Mosca Band, han guanyat 450 euros com a grans guanyadors del concurs Mosca de dissabte, i a més seran taloners a l'Alterfesta de Palafolls aquest proper mes de setembre. Per tant, felicitats, i ens veiem dalt de l'escenari aquest proper setembre, tant Indivio com Mosca Band. Doncs parlem encara de barraques, però de Malgrat de Mar, que tindran Triquell com a cap de cartell. Les barraques de Malgrat ja tenen a punt tota la seva artilleria musical per aquesta propera Festa Major de Sant Roc, a l'agost. Després d'anys d'inactivitat, l'Associació de Barraques de Malgrat ha tornat a agafar les regnes de l'organització amb l'objectiu de recuperar un model de festa molt més proper, més participatiu i més associatiu. El cartell d'enguany, que ja s'ha desvelat completament, manté les dues nits de música a la platja, just al costat de la plaça de Xesco Boix. La programació arrencarà el divendres dia 14 amb una proposta eclèctica que inclou les actuacions de Mighty Fire, també de Romàntic Dimoni i del ritme festiu de Balkan Bomba, per acabar la jornada amb l'energia de la DJ Trapella. L'endemà, dissabte, que és 15 d'agost, el protagonisme recaurà en Triquell, que es presenta com el gran cap de cartell d'aquesta edició, acompanyat de la música de Funk Tory i també del grup de versions La Tropical. Tot i que manté l'espai dels darrers anys a la platja, l'escenari s'orientarà directament cap al mar per fer del concert l'experiència central de la celebració. Enguany, l'Ajuntament de Malgrat de Mar ha formalitzat un conveni de col·laboració amb aquesta associació, l'Associació de Barraques de Malgrat, per tal que sigui aquesta la que contracti els grups i faci tota la part de difusió per un valor de 65.000 euros, mentre que el consistori assumirà totes les despeses logístiques. Amb aquest esforç conjunt, es busca que les entitats juvenils del municipi tornin a ser les veritables protagonistes de la Festa Major, després de l'edició de l'any passat, en la que es va rebre moltes crítiques de l'organització, de com es va organitzar, bàsicament, les barraques de Malgrat de Mar. Anem tardíssim, anem cap a la Hemeroteca. El dia com avui de l'any passat, la Mancomunitat de Residus de l'Almaresma, formada per Palafolls, Malgrat, Pineda i Santa Susana, presentava balanç de la seva gestió de residus. Ara fa 5 anys, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, amb col·laboració amb l'Ajuntament de Palafolls, instal·lava una carpa a l'exterior del camp del nostre poble per atendre exclusivament els casos sospitosos de la Covid-19. L'espai permetia separar aquests pacients de la resta d'usuaris del centre sanitari i s'hi realitzaven proves PCR, PCR, testos antígens i també, especialment, tot això davant de l'increment de contagis que es produïa just en aquells setmana de mitjans del mes de juliol. I fa 10 anys, el 2016, el jutjat d'instrucció de Blanes arxivava la causa, la denúncia contra el regidor de Palafolls, Juan Andrés Osorio, i l'humorista Facu Díaz, pel conegut tuit sobre la crema d'esglésies. La jutgessa considerava que el missatge estava emparat per la llibertat d'expressió i que no constituïa un delicte d'incitació a l'odi ni a la violència. La causa s'havia iniciat després de la denúncia presentada pel llavors portaveu del PP aquí a Palafolls, Òscar Berman. Doncs aquella denúncia, d'aquella causa, d'aquell judici que es va fer en aquest cas a Blanes, doncs ja han passat, només aquests 10 anys.

0: La temperatura màxima a Palafolls al punt del migdia registrava només 29 graus, lluny dels 30 llargs escaig que vam tenir la setmana passada, però no ens confiem perquè la mínima avui ha estat de 19,6, per tant, déu-n'hi-do, molt alta, i sembla, Quim Serra, que tornarà la calor. Què tal? Bon dia.
1: Arrenquem una nova setmana del mes de juliol i continuem parlant de calor, calor intensa, tot i que en aquest darrer cap de setmana han baixat. Si veiem els valors absoluts de les temperatures, han baixat les màximes, però la realitat és que la humitat ambiental elevada ha mantingut una sensació de xafogor realment molt elevada. La previsió per les properes hores indica que continuarem una mica en la mateixa línia, amb unes temperatures que continuaran plenament estiuenques, tot i que de moment avui i demà amb una calor continguda, amb una calor, podríem dir que normal. Molta xafogor, això sí, per la humitat ambiental elevada, i atenció, perquè de cara a dimecres, com ja va passar dimecres de la setmana passada, sembla que podríem tenir el dia més càlid d'aquesta setmana i algunes màximes arribar als 35 graus a la franja costanera de la comarca i els 37 o fins i tot els 38 cap a l'interior del Maresme. Per tant, calor intensa, molta calor també en altura, amb aquesta nova bombolla d'aire càlid que entra avui, els pròxims dies, ens afectarà i que sembla es mantindrà ben bé pel que resta d'aquest mes de juliol. Ja veurem com evoluciona, però canvis importants de moment no se'n veuen per enlloc.
0: Doncs sense pluges a la vista i amb aquest de nou repunt de les temperatures a partir de dimecres, demà ens actualitzem. Gràcies, Quim, fins demà. Acabem el temps informatiu recuperant les notícies d'avui, explicant-vos d'entrada que ja s'ha obert el procés de participació ciutadana perquè els assistents en el darrer Festival FEM puguin avaluar el desenvolupament dels actes celebrats. Hi ha una enquesta digital que és anònima, que està disponible fins al 24 de juliol, on els veïns poden compartir impressions i suggeriments sobre la programació realitzada. Aquesta que trobareu també al portal web de Ràdio Palafolls. Dins la notícia trobareu l'enllaç per poder-hi participar. L'Ajuntament ha renovat el conveni amb el Consell Comarcal per garantir la continuïtat del servei RULA, un servei d'orientació per a adolescents i famílies que ofereix assessorament sobre el consum de drogues i l'ús de pantalles des d'una perspectiva educativa i de promoció de la salut. A més de l'atenció confidencial, el projecte també realitza tallers a escoles i accions comunitàries coordinades des dels diferents serveis de l'Ajuntament. I aquest divendres a 3:15 s'inaugurarà oficialment el nou nom de la plaça central de Marreixac en homenatge a Pepi Rosso, figura clau del teixit associatiu local. L'acte reconeix la seva llarga trajectòria al capdavant de l'associació de veïns, des d'on va revitalitzar les festes del barri i va fomentar el compromís social. I atenció, perquè l'empresa de distribució realitzarà demà, dimarts, una interrupció del subministrament elèctric entre 8:15 i les 11 per millorar la qualitat de la xarxa local. L'afectació principal serà la zona de Sant Genís, incloent els carrers 9 de Sant Genís, el passatge de l'estiu, zones de Maixuclau de Trombell. La companyia recomana considerar les línies sempre en tensió. També s'han anunciat talls al carrer Major i a la plaça de Mestit. Nosaltres ja ho deixem aquí, tota la resta d'informacions, totes les trobareu ja al nostre portal web a www.radiopalafolls.cat i a les nostres xarxes socials. Demà hi tornem puntuals a aquesta hora per repassar l'actualitat de Palafolls i comarca, per tant, demà ens hi tornem a trobar al 107.7 de la FM i també en els diferents canals digitals de Ràdio Palafolls. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dilluns. Adéu-siau.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.

0: these beautiful things that I've got.
1: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM 24 hores amb tu.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: tall de llum demà a Sant Genís i disseminats per treballs de manteniment a la xarxa elèctrica. L'empresa E-Distribución ha anunciat una interrupció programada del subministrament elèctric que tindrà lloc demà dimarts amb afectacions a diversos sectors del nostre municipi. Aquesta mesura s'emmarca en la voluntat de la companyia d'incrementar la qualitat del servei mitjançant la realització de tasques de manteniment i de millora estructural a la xarxa de distribució local d'electricitat. Segons la planificació oficial, els treballs s'obligaran a suspendre el corrent elèctric durant bona part del matí, concretament de la franja horària que va des de les 4:45 i fins a les 11 aproximadament. L'afectació serà especialment visible i afectarà especialment a Sant Genís de Palafolls. L'interrupció d'energia s'estendrà per zones com el carrer Nou de Sant Genís, també el passatge de l'Estiu, Maixoclà, el carrer del Turó d'Oró i també el veïnac de Tron Vell. També es preveuen afectacions als carrers Begònia i al carrer de Can Palomeres, que formen part de l'urbanització de Ciutat Jardí, això sí, del terme municipal de Malgrat. Més enllà de Sant Genís, també es preveuen talls en el subministrament a la plaça Mestit, a Santa Maria, i al carrer Major, però sense especificar quin serà el tram afectat. La companyia elèctrica ha fet una crida a la precaució, recordant que a tots els veïns afectats que totes aquestes línies s'han de considerar sempre en tensió durant el període de manteniment i, per tant, que no s'aprofiti la manca de corrent per fer, doncs, tasques als domicilis, pensant que no hi passa pas corrent elèctric. Sovint, si les tasques finalitzen abans d'hora, doncs el que es fa és recuperar i restablir el subministrament de manera immediata i sense previ avís. I les barraques de Malgrat de Mar tindran Triquell com a cap de cartell. Les barraques del municipi veí ja tenen a punt tota la seva artilleria musical per aquesta propera festa major de Sant Roc al mes d'agost. Després d'anys d'inactivitat, l'Associació de Barraques ha tornat a organitzar i agafar les regnes de l'organització amb l'objectiu de recuperar un model de festa molt més proper, participatiu i associatiu. El cartell d'enguany, que ja s'ha desvelat completament, manté les dues nits de música a la platja just al costat de la plaça Xesco Boix. La programació arrencarà el divendres dia 14 amb una proposta eclèctica que inclou les actuacions de Mighty Fire, de Romantic Dimoni i també el ritme festiu de Balkan Bomba, per acabar la jornada amb l'energia de la DJ Trapella. L'endemà, dissabte, el dia 15, el protagonisme recaurà en Triquell, que es presenta com el gran cap de cartell d'aquesta edició, acompanyat per la música de Factory i també de les versions de la Tropical. Tot i que es manté l'espai dels darrers anys, la platja, l'escenari, s'orientarà directament cap al mar per fer del concert l'experiència central de la celebració. En aquest cas, l'Ajuntament de Malgrat de Mar enguany ha formalitzat un conveni de col·laboració amb aquesta associació de barraques per tal que sigui aquesta qui contracti els grups i faci la difusió per un valor de 65.000 euros, mentre que el consistori assumirà la resta de despeses logístiques. Amb aquest esforç conjunt es busca que les entitats juvenils del municipi tornin a ser les veritables protagonistes de la Festa Major després de l'edició de l'any passat, en la que es va rebre moltes crítiques per part de l'organització.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: oberta ja l'enquesta ciutadana per poder avaluar l'últim festival del Fem Palafolls.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

Ja s'ha obert el procés de participació perquè els assistents en el darrer festival FEM puguin avaluar el desenvolupament dels actes celebrats a finals d'aquest passat mes de juny. Mitjançant una enquesta digital anònima, disponible fins al 24 de juliol, els veïns poden compartir impressions i suggeriments sobre la programació realitzada. Els resultats de la consulta, juntament amb les valoracions internes dels organitzadors, serviran per introduir millores en l'edició de l'any vinent. L'Ajuntament processarà tota la informació per fer-la pública i reformar el seu compromís amb la millora dels esdeveniments culturals del nostre municipi. Avui és dilluns, avui ja és 13 de juliol.

0: Avui també us explicarem que l'Ajuntament de Palafolls ha renovat el conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per garantir la continuïtat del servei Rula durant d'orientació per a adolescents i famílies. El recurs ofereix assessorament sobre el consum de drogues i també l'ús de pantalles des d'una perspectiva educativa i de promoció de la salut. A més de l'atenció confidenciada, el projecte també realitza tallers a escoles i accions comunitàries coordinades amb els serveis socials i l'àrea de joventut local. Les persones interessades poden contactar directament amb el consistori per rebre l'acompanyament professional que requereix cada una de les situacions. I aquest divendres al vespre s'inaugurarà oficialment amb un nou nom la plaça central de Marreixac, en homenatge en aquest cas a Pepi Rosso, que va ser figura clau en el teixit associatiu d'aquesta urbanització que comparteix entre Palafolls i Tordera. L'acte reconeix la seva llarga trajectòria al capdavant de l'associació de veïns, des d'on va revitalitzar les festes del barri i va fomentar el compromís social. La cerimònia comptarà amb la presència dels alcaldes de Palafolls i Tordera i, a més, dels dos municipis, alcaldes de Palafolls i Tordera, donant que el caràcter compartit d'aquesta urbanització on Rosso era molt apreciada. Amb aquesta dedicació, el veïnat vol perpetuar el llegat d'una persona molt implicada tant en la vida social com també política de Palafolls. I atenció, perquè l'empresa E-Distribución realitzarà demà dimarts una interrupció del subministrament elèctric entre 8:15 del matí i 11:00, per tal de millorar la qualitat de la xarxa local. L'afectació serà especialment notable i sensible a Sant Genís, incloent doncs el carrer Nou de Sant Genís, el passatge de l'estiu, zones com Maixoclau o Tronc Vell. La companyia recomana considerar les línies sempre en tensió, ja que el servei es podria restablir abans d'hora si les tasques tècniques finalitzen amb antelació. Es demana doncs als veïns que no manipulin les instal·lacions domèstiques per evitar accidents durant aquest període de millora estructural. I els grups Indivio i Mosca Band s'han proclamat guanyadors del concurs Mosca del nostre municipi, celebrat aquest dissabte al teatre davant del públic i del jurat, que són els que triaven els dos guanyadors. Com a premi, les dues formacions reben 450 euros i el dret a actuar com a taloners a l'Alterfesta el proper mes de setembre. I precisament parlant de barraques, però de Malgrat de Mar, tornen a tenir un model de gestió associativa i Triquell serà el cap de cartell de nit del dissabte 15 d'agost. La programació a la platja s'iniciarà el dia 14 amb Balc amb Bomba i DJ Trapella en un espai on l'escenari s'orientarà enguany cap al mar per tal de millorar, diuen, l'experiència sonora. L'Ajuntament destina 65.000 euros a la contractació artística, mentre també assumeix directament els serveis de seguretat, neteja o punt lila. Aquest nou impuls a Malgrat de Mar busca recuperar el caràcter popular de l'esdeveniment. I tot plegat amb un dilluns amb cel ennuvolat, mig ennuvolat, per la presència doncs, aquests núvols alts i mitjans, que no són gens importants, per tant no s'esperen precipitacions, vents fluixos de component sud-oest. Mar en estat de marejola, màries de maró, les temperatures mínimes es mantenen gaire sense canvis importants i oscil·len entre els 19 i els 25 graus de temperatura aquest dilluns al Maresme. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. L'Ajuntament obre un procés de participació per avaluar l'èxit de l'última edició del Festival Fem Palafolls. Un cop finalitzats els actes del Festival Fem Palafolls, que va omplir de vida el municipi els passats 26, 27 i 28 de juny, el consistori ha engegat la maquinària per tal d'analitzar-la el desenvolupament. Amb la voluntat de mantenir un diàleg obert amb la ciutadania, l'Ajuntament ha posat a disposició dels veïns i veïnes una enquesta digital de satisfacció per recollir impressions, crítiques constructives i també suggeriments sobre les activitats realitzades. Aquesta iniciativa, impulsada des de la Regidoria de Promoció Ciutadana, busca convertir l'opinió dels assistents en una eina útil per tal de millorar de cara a l'edició de l'any vinent. El formulari, que és totalment anònim, planteja una vintena de preguntes relacionades amb la promoció del festival i es pot completar de manera ràpida en poc més de 3 minuts. Tot i que no es demana la identitat del votant, l'enquesta sí que sol·licita algunes dades de perfil, com la franja d'edat, el gènere o fins i tot el rol al lloc de residència, per tal de segmentar millor els resultats. Susana Pla és regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Des de fa pocs dies hem publicat, no, l'enquesta del FEM, i el que intentem és recollir una mica doncs, les sensacions de la gent que hi ha participat o que hi ha treballat o que hi ha... Bueno, al final aquestes coses es fan entre tots, no? I per tant és captar aquestes sensacions i sobretot doncs, que ens doni els inputs per poder millorar de cares a la propera edició, que seria el 2027.
0: La regidora explica que aquestes enquestes, conjuntament amb les valoracions que es fan internament entre els organitzadors i els establiments participants, permeten analitzar la recerca de millores d'aquest certamen de cara a properes edicions.
1: També fem, no, amb les diferents gent que hi participa, doncs fem aquestes xerrades, no, de revisió i d'avaluació de com ha anat, i amb aquesta enquesta, tot, la suma de tot, doncs, ens serveix doncs, per poder millorar a les properes edicions.
0: El termini per participar en aquest procés de valoració es va obrir el passat 10 de juliol i es mantindrà actiu durant dues setmanes més, finalitzant entorn al 24 de juliol. Una vegada es tanqui el període de recollida de dades, les regidories de participació ciutadana i de comunicació treballaran conjuntament en el processament d'aquesta informació per fer públics els resultats posteriorment a tota la ciutadania. Amb aquesta mesura, el consistori referma el seu compromís per fer partícips als palafollencs en la construcció i millora, diuen, dels esdeveniments culturals que s'organitzen a Palafolls. Palafolls renova el servei Rula per seguir acompanyant joves i famílies en la prevenció de conductes de risc. L'Ajuntament de Palafolls ha refermat el seu compromís amb el benestar de la joventut local mitjançant la renovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme. Aquesta assignatura garanteix la continuïtat al municipi del servei Rula. Es tracta d'un recurs que ja s'ha consolidat com a referent tant per als adolescents com també per al seu entorn més proper. Segons ha explicat el tècnic de joventut Albert Muñoz, la Rula és un servei de prevenció i d'orientació que, si bé s'adreça especial els joves, també abraça les seves famílies i els professionals que hi treballen de forma directa. Muñoz ha subratllat que el servei se centra en oferir informació, assessorament i acompanyament en qüestions que sovint generen preocupació en aquesta etapa vital, com són el consum de drogues i també els usos de les pantalles, sempre abordant aquestes temàtiques des d'una vessant educativa i de promoció de la salut.
2: Bé, doncs l'Ajuntament de Palafolls ha renovat el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per continuar oferint al municipi el servei Rula. Recordar que la Rula és un servei de prevenció i orientació adreçat especialment als adolescents i joves, però també a les seves famílies i als professionals que hi treballen. També ofereix informació, assessorament i acompanyament en qüestions relacionades amb el consum de drogues i els usos de pantalles, sempre des d'una perspectiva educativa i de promoció de la salut.
0: Més enllà de l'atenció individual i estrictament confidencial que ofereix el servei, el tècnic també destaca que la Rula té una forta presència en la comunitat a través de realització de tallers als centres educatius i també diverses accions de prevenció comunitària. Tot plegat es realitza de manera coordinada amb els serveis municipals, amb els serveis socials del nostre municipi, l'àrea de joventut, les escoles i l'Institut de Palafolls, assegurant així una xarxa de suport sòlida i integral per als joves del nostre municipi.
2: A més d'aquesta atenció individual i confidencial, el servei desenvolupa tallers als centres educatius, accions de prevenció comunitària i treballa de manera coordinada amb serveis socials i l'àrea de joventut, a més dels centres educatius del municipi. Amb aquesta renovació, l'Ajuntament referma el seu compromís amb la prevenció i el benestar dels joves de Palafolls, garantint així la continuïtat d'un servei que s'ha consolidat com un recurs de referència tant pels adolescents i les seves famílies. I bé, per últim, només dic que si per més informació o per concertar cita o pel que sigui, doncs que recordar que es poden posar en contacte amb l'àrea de joventut, amb serveis socials o amb l'Ajuntament, i nosaltres doncs, ja acompanyarem com requereixi la situació.
0: Amb aquesta renovació, el consistori garanteix que el recurs segueix operatiu i accessible. En aquest sentit, Muñoz ha recordat que qualsevol persona interessada en rebre més informació o fins i tot en concertar una cita es pot adreçar directament a l'àrea de joventut, als serveis socials o al propi Ajuntament, des d'on s'oferirà l'acompanyament necessari segons requereixi cada una de les situacions particulars. El projecte, recordem-ho, es desenvolupa de manera compartida amb els municipis de Calella, Malgrat, Tordera i Vilassar. Marreixac dedicarà la seva plaça central a Pepi Rosso. L'urbanització de Marreixac retrà homenatge aquest divendres a Pepi Rosso, una de les figures més estimades i implicades en la vida social d'aquesta urbanització i, de fet, de tot Palafolls. Coincidint amb l'inici de les festes veïnals, la plaça central de l'urbanització passarà a portar el seu nom com a reconeixement a la seva trajectòria i al seu compromís amb la comunitat. Rosso, que va morir el juny de l'any passat, és recordada especialment per la seva llarga etapa al capdavant de l'Associació de Veïns de Marreixac, entitat que va presidir residir durant molts anys. Durant aquest temps va treballar activament per dinamitzar la vida al barri, impulsant iniciatives i recuperant, per exemple, les festes veïnals, que amb els anys s'han convertit en una de les cites més esperades per tota l'urbanització. Més enllà de la seva tasca associativa, també va mantenir una intensa implicació en la vida social, cultural i política de Palafolls, fet que la va convertir en una persona coneguda i apreciada tant pels veïns com també per les entitats del nostre municipi. Per aquest motiu, els veïns han impulsat la iniciativa de donar aquest nom de la plaça central de Marreixac, l'espai neuràlgic de l'urbanització, on cada any, de fet, se celebren precisament aquestes festes que ella mateixa va contribuir a revitalitzar. L'acte d'inauguració està previst que sigui aquest divendres a 3:15 del vespre i comptarà amb la presència de l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, i també de l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías. La participació dels dos consistoris respon bàsicament al fet que aquesta urbanització, Marreixac, és compartida entre aquests dos municipis, amb els quals Pepi Rosso, doncs, va mantenir una estreta relació durant els seus anys de dedicació a l'urbanització. Tall de llum demà, especialment a Sant Genís i també a altres punts del nostre municipi per treballs de manteniment a la xarxa elèctrica. L'empresa de distribució ha anunciat una interrupció programada del subministrament elèctric que tindrà lloc demà dimarts amb afectacions a diversos sectors del municipi. Aquesta mesura s'emmarca en la voluntat de la companyia d'incrementar la qualitat del servei mitjançant la realització de tasques de manteniment i de millora estructural de la xarxa de distribució local d'electricitat. Segons la planificació oficial, els treballs s'obligaran a suspendre el corrent elèctric durant bona part del matí. Concretament, la previsió és que sigui de 8:15 i fins les 11. L'afectació serà especialment visible i notòria a Sant Genís de Palafolls. Interrupció d'energia s'estendrà per zones com el carrer Nou de Sant Genís, el passatge de l'Estiu, Maixuclà, el carrer del Turó d'Oró, el veïnat de Tronc Vell. També es preveuen afectacions al carrer Begònies i al carrer de Can Palomeres, que és de la part malgratenca de Ciutat Jardí. Més enllà de Sant Genís, també es preveuen talls en el subministrament, per exemple, a la plaça de Mestit, això és el barri de Santa Maria, i també al carrer Major, sense que s'hagi especificat quin tram és l'afectat, o si bé és tota aquesta via. La companyia elèctrica ha fet una crida a la precaució, recordant als veïns afectats que les línies s'han de considerar sempre en tensió durant el període de manteniment i, per tant, que no s'aprofiti la manca de corrent per fer tasques als domicilis, pensant però precisament que no passa res, que no hi ha corrent elèctrica en aquell moment a la xarxa. Sovint, les tasques tècniques finalitzen molt abans de l'horari previst i el subministrament es podria restablir de manera immediata, sense previ avís.

Doncs ja tenim els primers noms confirmadíssims de les barraques de la Festa Major de Palafolls. No són els caps de cartell, són els taloners, perquè són els guanyadors del concurs Mosca que s'ha celebrat aquest dissabte passat al vespre al Teatre de Palafolls. Això que escolteu són els Mosca Band, que van ser els guanyadors gràcies al vot popular dels assistents en aquest concert. I els altres són els guanyadors del vot del jurat, i són els Indivio. Els dos, Indivio i Mosca Band, han guanyat 450 euros com a grans guanyadors del concurs Mosca de dissabte, i a més seran taloners a l'Alterfesta de Palafolls aquest proper mes de setembre. Per tant, felicitats, i ens veiem dalt de l'escenari aquest proper setembre, tant Indivio com Mosca Band. Doncs parlem encara de barraques, però de Malgrat de Mar, que tindran Triquell com a cap de cartell. Les barraques de Malgrat ja tenen a punt tota la seva artilleria musical per aquesta propera Festa Major de Sant Roc, a l'agost. Després d'anys d'inactivitat, l'Associació de Barraques de Malgrat ha tornat a agafar les regnes de l'organització amb l'objectiu de recuperar un model de festa molt més proper, més participatiu i més associatiu. El cartell d'enguany, que ja s'ha desvelat completament, manté les dues nits de música a la platja, just al costat de la plaça de Xesco Boix. La programació arrencarà el divendres dia 14 amb una proposta eclèctica que inclou les actuacions de Mighty Fire, també de Romàntic Dimoni i del ritme festiu de Balkan Bomba, per acabar la jornada amb l'energia de la DJ Trapella. L'endemà, dissabte, que és 15 d'agost, el protagonisme recaurà en Triquell, que es presenta com el gran cap de cartell d'aquesta edició, acompanyat de la música de Funk Tory i també del grup de versions La Tropical. Tot i que manté l'espai dels darrers anys a la platja, l'escenari s'orientarà directament cap al mar per fer del concert l'experiència central de la celebració. Enguany, l'Ajuntament de Malgrat de Mar ha formalitzat un conveni de col·laboració amb aquesta associació, l'Associació de Barraques de Malgrat, per tal que sigui aquesta la que contracti els grups i faci tota la part de difusió per un valor de 65.000 euros, mentre que el consistori assumirà totes les despeses logístiques. Amb aquest esforç conjunt, es busca que les entitats juvenils del municipi tornin a ser les veritables protagonistes de la Festa Major, després de l'edició de l'any passat, en la que es va rebre moltes crítiques de l'organització, de com es va organitzar, bàsicament, les barraques de Malgrat de Mar. Anem tardíssim, anem cap a la hemeroteca. El dia com avui de l'any passat, la Mancomunitat de Residus de l'Almaresma, formada per Palafolls, Malgrat, Pineda i Santa Susana, presentava balanç de la seva gestió de residus. Ara fa 5 anys, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, amb col·laboració amb l'Ajuntament de Palafolls, instal·lava una carpa a l'exterior del camp del nostre poble per atendre exclusivament els casos sospitosos de la Covid-19. L'espai permetia separar aquests pacients de la resta d'usuaris del centre sanitari i se realitzaven proves PCR, testos antígens i també, especialment, tot això davant de l'increment de contagis que es produïa just en aquella setmana de mitjans del mes de juliol. I fa 10 anys, el 2016, el jutjat d'instrucció de Blanes arxivava la causa, la denúncia contra el regidor de Palafolls, Juan Andrés Osorio, i l'humorista Facu Díaz, pel conegut tuit sobre la crema d'esglésies. La jutgessa considerava que el missatge estava emparat per la llibertat d'expressió i que no constituïa un delicte d'incitació a l'odi ni a la violència. La causa s'havia iniciat després de la denúncia presentada pel llavors portaveu del PP aquí a Palafolls, Òscar Berman. Doncs d'aquella denúncia, d'aquella causa, d'aquell judici que es va fer en aquest cas a Blanes, doncs ja han passat, res, només aquests 10 anys.

0: La temperatura màxima a Palafolls al punt del migdia registrava només 29 graus, lluny dels 30 llargs escaig que vam tenir la setmana passada, però no ens confiem, perquè la mínima avui ha estat de 19,6, per tant, déu-n'hi-do, molt alta, i sembla, Quim Serra, que tornarà la calor. Què tal? Bon dia.
1: Arrenquem una nova setmana del mes de juliol i continuem parlant de calor, calor intensa, tot i que aquest darrer cap de setmana han baixat. Si veiem els valors absoluts de les temperatures, han baixat les màximes, però la realitat és que la humitat ambiental elevada ha mantingut una sensació de xafogor realment molt elevada. La previsió per les properes hores indica que continuarem una mica en la mateixa línia, amb unes temperatures que continuaran plenament estiuenques, tot i que de moment avui i demà amb una calor continguda, amb una calor, podríem dir, que normal. Molta xafogor, això sí, per la humitat ambiental elevada, i atenció, perquè de cara a dimecres, com ja va passar dimecres de la setmana passada, sembla que podríem tenir el dia més càlid d'aquesta setmana i algunes màximes arribar als 35 graus a la franja costanera de la comarca i els 37 o fins i tot els 38 cap a l'interior del Maresme. Per tant, calor intensa, molta calor també en altura, amb aquesta nova bombolla d'aire càlid que entra avui, els pròxims dies ens afectarà i que sembla es mantindrà ben bé pel que resta d'aquest mes de juliol. Ja veurem com evoluciona, però canvis importants de moment no se'n veuen per enlloc.
0: Doncs sense pluges a la vista i amb aquest de nou repunt de les temperatures a partir de dimecres, demà ens actualitzem. Gràcies, Quim, fins demà. Acabem el temps informatiu recuperant les notícies d'avui, explicant-vos d'entrada que ja s'ha obert el procés de participació ciutadana perquè els assistents en el darrer Festival FEM puguin avaluar el desenvolupament dels actes celebrats. Hi ha una enquesta digital que és anònima, que està disponible fins al 24 de juliol, on els veïns poden compartir impressions i suggeriments sobre la programació realitzada. Aquesta que trobareu també al portal web de Ràdio Palafolls. Dins la notícia trobareu l'enllaç per poder-hi participar. L'Ajuntament ha renovat el conveni amb el Consell Comarcal per garantir la continuïtat del servei RULA, un servei d'orientació per a adolescents i famílies que ofereix assessorament sobre el consum de drogues i l'ús de pantalles des d'una perspectiva educativa i de promoció de la salut. A més de l'atenció confidencial, el projecte també realitza tallers a escoles i accions comunitàries coordinades des dels diferents serveis de l'Ajuntament. I aquest divendres a 3:15 s'inaugurarà oficialment el nou nom de la plaça central de Marreixac en homenatge a Pepi Rosso, figura clau del teixit associatiu local. L'acte reconeix la seva llarga trajectòria al capdavant de l'associació de veïns des d'on va revitalitzar les festes del barri i va fomentar el compromís social. I atenció, perquè l'empresa de distribució realitzarà demà, dimarts, una interrupció del subministrament elèctric entre 8:15 i 11:00 per millorar la qualitat de la xarxa local. L'afectació principal serà la zona de Sant Genís, incloent els carrers 9 de Sant Genís, el passatge de l'estiu, zones de Maixoclau de Trombell. La companyia recomana considerar les línies sempre en tensió. També s'han anunciat talls al carrer Major i a la plaça de Mestit. Nosaltres ja ho deixem aquí, tota la resta d'informacions, totes les trobareu ja al nostre portal web a www.radiopalafolls.cat i a les nostres xarxes socials. Demà hi tornem puntuals a aquesta hora per repassar l'actualitat de Palafolls i comarca, per tant, demà ens hi tornem a trobar al 107.7 de la FM i també en els diferents canals digitals de Ràdio Palafolls. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dilluns. Adéu-siau.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
3: Ràdio Palafolls.
4: 24 hores de bona música.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: L'Ajuntament de Palafolls obre un procés de participació per avaluar l'èxit de l'última edició del Festival Fem Palafolls. Un cop finalitzades els actes d'aquest Fem Palafolls d'enguany, que va omplir de vida el nostre municipi el passat mes de juny, del 26 al 28, el consistori ha engegat la maquinària per analitzar-ne tot el desenvolupament. Amb la voluntat de mantenir el diàleg obert amb la ciutadania, l'Ajuntament ha posat a disposició dels veïns i veïnes una enquesta digital de satisfacció per tal de recollir impressions, crítiques constructives i alhora també suggeriments sobre les activitats realitzades. Aquesta iniciativa impulsada des de la Regidoria de Participació Ciutadana busca compartir l'opinió dels assistents en una eina útil per millorar de cara a l'edició de l'any que ve. El formulari, que és totalment anònim, planteja una vintena de preguntes relacionades amb la programació del festival i es pot completar de manera ràpida en poc més de 3 minuts. Tot i que no es demana la identitat del votant, l'enquesta sí que sol·licita algunes dades del perfil, com són la franja d'edat, el gènere i el lloc de residència exacte dins del nostre municipi per tal de segmentar millor els resultats. El termini per participar en aquest procés de valoració es va obrir la setmana passada i es mantindrà actiu durant 2 setmanes més, finalitzant el proper dia 24 de juliol. Una vegada es tanqui el període de recollida de dades, les regidories, tant de Participació Ciutadana com també de Comunicació, treballaran conjuntament en el processament de tota aquesta informació per fer públics els resultats posteriorment a tota la població. Amb aquesta mesura, el consistori referma el seu compromís per fer partícips els palafollencs en la construcció, diuen, i millora dels esdeveniments culturals del nostre poble. I ja tenim els primers noms de les barraques de la Festa Major d'enguany a Palafolls. Són els guanyadors del concurs Mosca, que s'ha celebrat aquest dissabte al teatre. Hi havia 6 finalistes i finalment els guanyadors han estat Indivio i Mosca Van, que van imposar-se amb el vot del jurat i el popular respectivament, i a banda de guanyar 450 euros cadascun, seran els taloners a l'Alter Festa de Palafolls aquest proper mes de setembre. Felicitats i ens veiem dalt dels escenaris aquest mes de setembre.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: tot. Ara per fi estem sols.
1: L'estiu passa molt ràpid. No deixis que s'escapi ni un sol segon. Gaudeix de cada moment amb la música, els premis i bon rotllo de Ràdio Palafolls.

0: Avui no tinc tanta energia, eh? Es nota que és dilluns. Què vols que et digui? Pues tinc un resquemor, un dolor, no m'agraden els dilluns. Ja està, ja ho he dit. Potser aniré de la mesa a la Raquel Fernández, que és que es van dur les entrades de la piscina, que sortejàvem divendres. Per tu, Raquel, felicitats, eh? Podràs gaudir i, no sé, doncs evitar una mica la calor prevista per aquest propera setmana. Aquesta propera setmana pinta també en bastos. Per qui no hagi guanyat les entrades a piscina, què tal si avui doncs sortegem dues entrades per anar a Marineland? No? És una bona manera també de refrescar-se en aquesta setmana, que ha de ser horrorosa de calor. Doncs dues entrades per anar al Marineland avui al Dogorra Express. Ai! Per participar-hi. Ai, ai, ai, ai, ai. Avui, si vols participar al Dogorra Express, ens has de dir si Marineland té més de 45 anys o té menys de 45 anys. Ojo, que va obrir fa molt de temps, eh? Abans de ser parc aquàtic només era dofinal, i vull dir, ojo, que aquí la gent, ho he dit. Més o menys de 45 anys té Marineland. Participa al Dogorra i emporta't el premi d'aquesta tarda. Dues entrades per anar a Marineland. Enamorada.
1: Ja pots participar al Dogorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat. O deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: Dogorra Express. 107.7 FM.

0: Avui no tinc tanta energia, eh? A sort que és dilluns. Què vols que et digui? Pues tinc un resquemor, un dolor, no m'agraden els dilluns. Ja està, ja ho he dit. Potser aniré de la mesa a la Raquel Fernández, que és que es van dur les entrades de la piscina, que sortejàvem divendres. Per tu, Raquel, felicitats, eh? Podràs gaudir i, no sé, doncs evitar una mica la calor prevista per aquesta propera setmana. Aquesta propera setmana pinta també en bastos. Per qui no hagi guanyat les entrades a piscina, què tal si avui, doncs, sortegem dues entrades per anar a Marineland? No? És una bona manera també de refrescar-se en aquesta setmana, que ha de ser horrorosa de calor. Doncs dues entrades per anar al Marineland avui al Dogorra Express. Ai! Per participar-hi. Ai, ai, ai, ai, ai. Avui, si vols participar al Dogorra Express, ens has de dir si Marineland té més de 45 anys o té menys de 45 anys. Ojo, que va obrir fa molt de temps, eh? Abans de ser parc aquàtic només era dofinari, vull dir, ojo, que aquí la gent, ho he dit. Més o menys de 45 anys té Marineland. Participa al Dogorra i emporta't el premi d'aquesta tarda. Dues entrades per anar a Marineland.
1: Ja pots participar al Dogorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat. O deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: Dogorra Express.
3: Ràdio Palafolls. 24 hores de bona música.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: I l'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7
1: FM.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: do.
1: Busquem i triem els èxits de sempre.
2: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
1: L'actualitat musical per a tu.
2: Ràdio Palafolls.